Nu en tjej pel brasar en gäng. En du i jag attacker. Ag i fajal la dreskluit de lö. Och du i jag kumire. A kutele du i partout drigor bras. Ag adjument gavé l'air